0: de fora, pues se pot aportar un bon record de l'illa d'Eivissa, de coses diferents a lo que podem trobar a un altre lloc del món, no?
1: Per nosaltres és molt important transmitir pues, lo que tenim aquí, lo nostre, lo local, tota la feina que fan els artesans, tot.
2: Lourdes, ¿cuántos artesanos hay aquí en el mercado? Porque al final este mercado se ha convertido en auténtica referencia, se hace los sábados por la mañana, viene muchísima gente. ¿Cuántos tenemos aquí? Porque ahora mismo estamos sentados delante de algunos y estamos viendo cómo hacen oficios artesanales. Estamos viendo espardeñas, estamos viendo tambors, estamos viendo senallons. ¿Cuánta gente tenéis aquí participando?
1: Sí, aquest any hem fet rècord d'assistents, són 53, i n'hi ha de tot tipus. Hi ha agricultors, apicultors, fusters, també hi ha ceramistes, molta varietat, hi ha que venir per veure-ho.
2: Sí, ¿cómo se selecciona? No sé si tienen que ser todos artesanos, porque también vemos gente que tiene y que vende...
1: Pues és l'únic mercat de tota Eivissa que demanem la carta d'artesà i per això pues, el fa més únic.
0: Lourdes, una cosa important és la promoció, evidentment, de tot el que són les coses de lo que sempre diem que són d'aquí, no? Les coses fabricades en material d'aquí i tot això. Trobes que és important que des de les institucions se doni suport, se facilite aquestes manifestacions artístiques, culturals i tradicionals que són aquest mercat d'artesans d'aquí de Sant Josep?
1: Sí, és molt important donar-li veu perquè jo és el que dic sempre, és història que dic sempre, el meu fill és ballador i a l'hora que jo li vaig tenir que comprar les sabates de quines sabates més cares. Per sort, el Consell fa uns cursos espectaculars, me vaig apuntar a un curs, vaig fer unes espardenyes pel meu fill i, vamos, no té preu, o sea, no té preu. Així que es té que valorar molt més tota la feina que fan els artesans.
0: Jo no sé si t'has plantejat alguna vegada el fer alguna coseta en les mans, tu. Si tinguessis que triar de tot el que tenim aquí, de tota la varietat de productes artesanals que tirem, què trobes que se donaria bé tu de construir, de fabricar les teues manetes?
1: Pues no ho sé, espardenyes ja n'he fet, ara estic fent una barça, que també m'està costant el meu amb espart, i qualsevol cosa és polida de fer i és un espectacle, vamos.
2: ¿Qué os dicen los turistas que vienen? Porque estamos ya en plena temporada turística, los residentes lo conocen, vienen muy a menudo, además se combina con música, luego hablaremos con gente del mundo de la música, pero ¿qué os dicen los que vienen de fuera de la isla y se sorprenden con estas maravillas?
1: Estan molt contents, mos diuen que seguim molts anys fent això, que és un espectacle de mercat, perquè és el que vos dic, té molta varietat, i que ho seguim fent molts anys més.
2: ¿Se tendría que promocionar esto más? Porque, por ejemplo, cuando se va a Fitur se habla de otros mercados, se habla de otros sitios y Sant Josep tiene esta maravilla y no sé yo si esto estaría guay que lo conocieran, por ejemplo, en Madrid. Yo que soy de Madrid y esto no, realmente no se conoce como se debería.
1: Sí, es tendría que promocionar molt més i estem treballant a veure si podem fer uns vídeos promocionals per dar-li més veu.
2: Lourdes, estamos ahora mismo en el mercado de Sant Josep, en el mercado ecológico y de artesanía de Sant Josep, que se hace todos los sábados de abril a octubre, desde las 9:30 a la 1:30 más o menos de la mañana. Pero si por una cosa se caracteriza Sant Josep, que es un municipio amplísimo, con mucho territorio, es que además tenéis otros mercadillos, ¿verdad? No se para de organizar mercadillos cuando llega la temporada.
1: Sí, tenim també el mercat de Platja d'en Bossa, en el carrer Bruc, que està de maig a octubre, de 18 a 12 hores. I també ara aquest any, com a novetat, estan fent mercat nocturn aquí a Sant Josep, que és el primer divendres del mes, les bases estan obertes per tots qui es vulgui apuntar, encara estan a temps, i és una cosa que també agrada molt, perquè passar per aquí, per la carretera, amb tots els puestos a la nit, amb ses llums, la música en directe, pues, és un espectacle també.
2: Y el mercadillo de Sant Jordi, de segunda mano, que este es fundamental, que también es un punto de encuentro, aunque no lo organice el ayuntamiento. Nos queda, Lourdes, ahora hablaremos con artesanos, que animes un poquito a la gente a que acuda aquí, porque nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Si apuran un poco el oído, Agus, yo creo que hasta van a poder escuchar los pájaros que suenan de fondo, para que se animen aquí a que vengan a este mercado de productos ecológicos y de artesanía y al resto que nos has contado ya que organizáis.
1: Pues això, us convido a tots a venir a veure l'espectacle aquest que està aquí muntat de tots els artesans. Jo cada dissabte venc, cada dia veig coses noves, cada dia em sorprenen i us convido a tots a venir.
0: Pues Lourdes Marí, regidora de promoció empresarial, moltíssimes gràcies per haver estat aquí contestant a tot això. Jo estic segur de que has posat ja una llavoreta a la inquietud.

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I en aquest programa especial, avui des del mercat d'aquí de Sant Josep, davant de l'Ajuntament, està amb naltros un artesà en mayúscules, d'aquesta que dius, ah, carai, si mateix. Eh? En Pep Ramis, com estàs? Més conegut per Pep Isidre, clar.
2: Molt bé, gràcies. Molt
1: jo et veig molt bé, vas a la platja o què?
2: És que en si ja som un poc moreno, i si canvi que de soleil, encara ho som més.
1: T'has entès tant de sargantana, també.
2: Sí, fins jo. Però molt bé, no, estic, gràcies a Déu, doncs va bé.
1: Escolta, explica-vos... Què és el que fas tu des de fa 30 anys aquí, ni més ni menys?
2: Pues jo treballo a l'espart. Aquí va venir un senyor aquí a Sant Josep, que ho va pagar l'Ajuntament, pagava això, i van venir, dos hiverns, que es deia... ara no sortirà.
1: No passa res.
2: Som molt...
1: Ja sortirà.
2: En Pep Alifonso, ara m'ha sortit. Bé. En Pep, que és mort, que l'hagi perdonat, i us va ensenyar, a jo i molts altres. I ja vaig venir dos anys. I llavors ja vaig començar, doncs, bueno, hi havia algú que deia, bé, que no podia aprendre això. I venia, i jo li ensenyava. I vaig anar també, quan hi havia el retorn, vaig anar dos hiverns a Sant Jordi, també fer les classes, que pues, hi ha un alumne per aquí. I llavors va anar a fer aquí a Sant Josep, i va venir en Xiu de Gaspuig, que és el que més anam, sempre anam de colla.

0: I fèiem classes, si ven, doncs, amb uns cursets. I ell i tant, jo, ens ajudàvem nosaltres, vull dir que no ens deixem. I ara, doncs, el mercat, doncs, farà uns 10 anys que el vàrem aconseguir, que el fessin aquí, que ho vàrem demanar una mica, va, estava un poc mesclat d'això, i en tant punt que encara és. I bueno, i estic content, i si altres també. I és Espart, doncs, Espart, doncs, anem en su juliol, a 20 de juliol,
1: espera, que ara t'ho preguntarem, això. Ah, espera, que li toca Manu, ara.
0: Ah, vale, va.
2: Es que me gustaría que ojalá pudiéramos tener una cámara de vídeo, porque lo está contando con una pasión que se nota que lo vive, y yo debía de estar también con la boca abierta, porque claro, lo estoy escuchando y a mí me parece apasionante esto de los artesanos, pero yo que soy de Madrid y los Isidros los tenemos como muy a mano, ¿por qué viene eso de Pep Isidro? Porque no me suena mucho.
0: Porque esto es la casa de Can Isidro. Ese es un señor que vino de Palma y se casó, que era el Isidro, y se casó con Ibiza, y después de entonces los Isidros y los Rampuchats, el apellido es Ramis. En tanto en Mallorca como en Ibiza, los apellidos son Ramis. Y dando un punto, pues bueno, que estamos aquí.
2: Ya se quedó. Nos ha traído aquí una de las joyas, ¿verdad, Agus? Que hace aquí nuestro invitado, Pepe Ramis, Pepe Isidro, que lo tiene además en uno de sus puestos. Quiero que nos cuente un poquito qué es lo que es, a ver si lo podemos contar para todos los oyentes de Más de un Ibiza y Formentera, y cuando estén escuchando el programa, pues otro día se acerquen y conozcan esta maravilla. ¿Qué es lo que tengo yo ahora mismo entre las manos?
0: Això se li diu un soneo. És un sonet petit, no és gaire gros. Això es fa d'Espart, que anem a s'espartar a buscar-lo normalment, que demanen permís de si ben anat per anar-hi, i m'ho he deixat anar i m'ho escala cap problema, i fem s'espart, que es cull verd, en su juliol és verdós, llavors deixem madurar, i llavors tenim 40 dies normalment amb aigua de la mà, amarant, i en els 40 dies del traïm, i llavors ja es pot treballar, ja no s'ha d'amarar, perquè si l'has de treballar sense amarar-lo, quan el treballes es romp, i així, no, així es manyega i no es romp. I bueno, i és una feina, pues, que, claro, molta gent diu, perquè això ara, aquest senyoret, que diràs, oh, això és molt petitet, això en quatre dies, això sense comptar cap petitet, i cada una setmana per fer-lo. Perquè abans d'Esparta i balcuses, aquí té dues passades, de per aquí baix, fas el comensoi...
2: I todo a mano.
0: Todo a mano. I normalment, per començar, en Pep Alifonso mos duia una cordella que era de pitre per cosir, però nosaltres quan comença un que ve un cunt a començar per aprendre'n, el vam fer una cordella de tres cames petiteta per cosir-ho, i ara nosaltres ja ho treballem en cànem, compram un roló de cànem, perquè jo quan vaig començar a cosir en cànem duia el manat d'escànem fer aquesta cordella. I llavors cosíem. I ara no, ara ja la compram, el rotllo de carn ja el compram fet, i el cosim i queda així. I llavors aquí el rivet, també el verd aquí dalt, que té el rivet aquest aquí, això ho fèiem en cordilla de tres cames, una cordilleta prima, perquè quedi més ajustat i més bé. I bueno, ja és el que fèiem.
1: Jo, a mi, en Joan és, Pep. Jo t'he batiat, me cago en tot. Si és que això, saps el que és això, la sobrassada?
0: Sí.
1: Mos falta una llesca de pan sobrassada.
0: Pues pan sobrassada, a dir-ho aquí, que ara ningú m'ho sent, el meu fill fa de sobrassada.
1: Ah, carai!
2: Pues és el que hay que entrevistar també.
1: Hombre, escolta, Pep, a mi m'encanta tot això que veig, però jo sempre que veig coses així artesanals penso qui va ser el primer que se li va ocórrer fer una cosa així. Perquè tu mos parles de que té aquesta...
0: Això és molt vell, això és molt, molt, molt vell.
1: Clar, però algú...
0: Perquè ara aquí a Ibiza és que s'ho imaginava, perquè aquí a Ibiza, a moltes bandes també, hi ha Espart dins ella. La banda de Porroig, n'hi ha... A Cala i Antriga també hi ha unes taquetes d'Espart, no gaire, pot menys això. Llavors també la banda de Can Martinet també n'hi ha unes taques, que també hi ha també Espart. Però per jo el millor Espart és l'Espartà, que ja té el nom, yeah. Espart, l'Espartà. Llavors, clar, allí, com que ara, per exemple, no s'hi pot anar, però nosaltres, per anar-hi, hem demanat permís. Per demanar permís i no m'ho s'ha encalat cap pega mai. Mai. anam els dies abans d'anar-hi o dos dies o tres abans, mira, demà o passat demà, després de tenir permís, clar, com és natural, anirem a l'Espartà a fer part. I la Margilla no passa per allí, però per això. Però aquest any passat, fa dos anys, que hi havia els dos, la parella, i primer un i llavors l'altre vengueren a veure a què era l'Espart i com el fem, perquè ells no ho havien vist mai. Ells sabien d'això, però no sabien d'això. No, i els hi va agradar molt. I, bueno, i nosaltres pues, el fem, i llavors treballem, i fem d'això. I,
1: escolta, Pep, i l'Espart que utilitzeu és Espart salvatge.
0: Això era una cosa salvatge.
1: No es pot cultivar? Perquè sigui més fàcil tot,
0: bueno,
1: això.
0: Bueno, jo no dic que no es pugui cultivar, però això és una cosa pues, que és natural, és salvatge. No. Com és una frígola o una estapera, també surten d'això. També el pots cultivar, si vols. El que passa que és salvatge.
1: Ja.
0: I això de l'Espart, doncs pues, és espartar. Aquest any passat va ser bastant, com que va ploure molt poc, era bastant dolent l'Espart. Ja. Però així m'ha dit això. I ara pues, també compram alguna mica de fora, que ve de fora d'endur molt. El que passa que és més gruixat, i per fer cosetes fines, i d'això va bé que sigui més filat l'Espart.
1: Ja.
0: Però bueno, jo estic molt content, no sé si heu de fer-ho, i en l'hivern també. Aquí fa curt el Sant Josep, però llavors també he fet dos anys ja a Sant Antoni, que és que ho pagues consell, s'apunten 10 persones i venen llavors i els ensenya a fer d'això, que són res, són 4 dies, perquè això ho has de treballar i ho has de perquè si no ho treballes.
1: Ja.
0: Ho has de treballar i per friccionar i tot, perquè si no va bé.
1: Escolta, hi ha cantera per continuar? Sí. Hi ha cantera o què?
0: Jo no vol dir que n'hi hagi, a més tinc una nena allí, precisament, que és francesa, que va venir l'any passat, que té uns amics d'aquí, va venir i li va agradar molt. Va comprar Espart, ha fet el sellat a França i ara ha vengut allí que li ha d'ensenyar a començar a cosir la neu.
1: Carai, estàs exportant ja tradicions, eh?
2: Sí, perquè nos ha contado, Pep, nos has contado que dais un taller d'Esparto aquí, en la lo de la iglesia, no? En sí, Cas Vicari.
0: En Viendo també fem aquí, i fem, també fem 4 mesos, 6, 5 mesos, 10, no sé. I fem, ve gent, home, jo l'any passat mateix varen venir 4 persones, sí, noves, que no havien fet d'això mai, i no, i bé, vull dir que n'aprenen i els agrada. El que passa que, claro, la gent jove en si no ho treballa. Això és gent ja molt jubilats i molt ja que són d'edat, que en faran 4 dies i ja està.
2: I entre los turistas, Pep, que vienen por aquí por el mercado, la gente que no es de la isla de Ibiza, no sé si se quedan alucinados, porque la verdad es que esto es precioso, el trabajo que hacéis. No sé si os preguntan, se interesan, lo compran, que también es importante.
0: Hay gente, como es natural, como por todos sitios, hay gente de toda. Hay quien le interesa, preguntan, y cómo lo hacemos, y qué hacemos, y todo. Y, pero hay gente que no se interesa, pues, y bueno. Y,
2: hay gente que dice, ¿y estos señores tan raros qué hacen, no?
0: Y nosotros, pues, si no tenemos, no tenemos, no, en fin, aguantamos lo que pasa y no pasa nada.
1: Pep, tú portes un capell molt guapo, ¿eh?
0: Bueno, aquest capell, sí, porque es chino, yo es chino.
1: A vos si vindran els xinos i mos faran senellons ara.
0: No, perquè aquest senell es pot fer també, el que, claro, l'hauries de forrar, perquè si no, les parts, les puntes de les parts que queden tallades.
1: Normalment es forra per dins, no?
0: Sí, s'hauria de forrar per sobre.
1: Sí, sí. I això ho feu també o ho deixeu així més salvatge?
0: Nosaltres ho deixem així. Ja. Llavors hi ha gent que, pues, d'això, pues, que li forram o... Perquè hi havia... Mai no era celleter, un que treballava la pell, que també els hi forrava, els hi feia, els hi clava, a millor, les anses en guia de ser d'Espart eren de pell, i, però bueno, la cosa pues, no va així.
2: Sí, perquè Pep, esto se ha convertido ya el senalló en un elemento casi casi característico de Ibiza, ya lo era para la gente que vivíais aquí,
0: sí,
2: pero ahora es como que lo compra mucha gente, ¿no?
0: Sí, lo que pasa que como en Palma trabajan el palmito, y le hace mucho y le viene y lo vende mucho más barato, que es más fácil de hacer para los que sabe hacer como natural, pero es más y no da tanto trabajo como da el esparto, y como son los espartos muy pequeñitos, es muy fino, y aquello es más ancho, pero bueno.
1: Ahora, Manu, nos iremos en Pep, que nos enseñará a hacer bichos d'estos, com si...
0: Senallons
1: d'aquestos.
0: Hi ha senalles, senallons, sí. Hi ha moltes coses.
1: La senalla és més grossa, no?
0: La senalla és més grossa. Sí. Més grossa.
1: I però... això normalment se portava abans per posar coses, no? Com un
0: sí,
1: bolso, diguem.
0: Sí, anaves a compra. Ja. És que avui en dia hi ha bosses de... Bueno, que s'ha anat a treballar molt, però a banda, una que no hi havia jo, però cada un tenies el senyor, tenies la seva cosa per anar a buscar.
1: I era més ecològic el plàstic.
2: I que durava tota la vida.
0: Clar. Això és tota la vida. Clar. Això és tota la vida. Clar. Això és tota la vida. És l'única cosa que a l'Espanya un senyor és si el dos penjat en somenallades de bicicleta i serrava i res.
1: Ah, ja, ja. Va erosionant allí. Ja, molt bé.
0: És complicat. Ja, ja. Però si no, pues és bueno, és de dos dies, això.
1: Pues fantàstic, fantàstic. Pep Ramis, ara m'ho anirem allí, mos ensenyes una mica el tema. Sí, gràcies i que vagi tot molt bé, eh?
0: I per tots, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, i molta salut.
3: ¡Hey! En IKEA tenemos un planazo para tu salón. Y es que te damos un fantástico 10% de descuento en una selección de sofás y sofás cama. Revisa las etiquetas y llévate tus favoritos. Solo hasta el 28 de junio.
4: Aquest estiu, a Sant Josep, cada gest compta. Prevenir incendis és protegir la nostra biodiversitat, els nostres boscos, la nostra fauna, la nostra flora. Vides que no es recuperen. Cuidem el que ens fa únics. No llancis llosques, no facis foc. Respecta la natura. Sant Josep et necessita. Protegeix, cuida, actua. Junts mantenim viva la nostra terra.
5: Formentera tiene un sabor. Carmen Bay Blanco. Cocina mediterránea contemporánea, con alma viajera y producto local. Deliciosa, sorprendente. Cócteles, música en vivo y noches que se alargan bajo el cielo de la isla. Ven a descubrir un restaurante único, especial. Carmen Bay Blanco, en Blancotel Formentera. El arte mediterráneo de vivir sin prisa. Blancotelformentera.com.
6: Per PIRME, el zero és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME. Residu zero. 100% Balears.
7: Eivissa, tu bus evoluciona.
8: Toda la información en alsaibiza.es y en la app Alsa Mobi for You. ¿Tienes dudas o sugerencias? Te atendemos en nuestra web alsaibiza.es e Instagram y Facebook de Alsa. Moverse por la isla ahora es así de fácil.
7: Eivisa en bus, fácil y seguro.
9: Este verano aprende informática en Ibiform, eligiendo tu propio horario. Tienes más de 30 cursos disponibles, mecanografía, procesador de textos, hoja de cálculo, internet, diseño gráfico, robótica... Y ahora, tenemos una gran noticia para ti. Nuevo curso de inteligencia artificial para entender y aprovechar esta potente herramienta. Aprovecha nuestra promoción, es hasta el 30 de junio. Más información al teléfono 971-1936-23 o en ibiform.com.
10: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 10,20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
11: ¡Web! ¿Ya está aquí?
12: ¿Qué está aquí?
11: Los grandes descuentos en colchones en Intermóvel.
12: ¿Qué me dices?
11: Sí, sí, en Intermóvel. Los colchones, somieres, cabezales, a unos precios increíbles.
12: Necesito canapé y colchón. Me voy corriendo a Intermóvel.
11: Corriendo no, vete en coche. Tienen parking para clientes. Y ojo, transporte y montaje gratuito.
12: Intermóvel, Carrer d'Escubells 28 de Eivissa, junto a los multicines.
13: Onda Cero, tu radio.
14: Folks call them the Texas flowers, but man, they got thorns you wouldn't believe.

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: Bé, ja sabeu que estem avui aquí al mercat de Sant Josep de Sa Talaia, però Sant Josep és molt més que mercat, és molt més que el municipi més gros de Silla d'Eivissa. Sobretot és música, també, vibracions, emocions, sensacions agradables, i tenim aquí a tot un mestre que ens parlarà del Sant Josep és música, en aquest cas, de la música de Sant Josep. Miquel Botja, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, molt bé.
1: Cada dia més guapo, me cago en tot.
2: Escarai.
3: No passa el...

0: Deu ser com el vino.
1: Escolta, com neix tot això de Sant Josep és música? Conta-mos.
0: Sant Josep és música? Bé, Sant Josep és música des de fa moltíssims d'anys, que dèiem aquí, perquè, si recordeu, aquí ja ens vàrem començar inventant, diguem, Sant Pepe Rock, que enguany vàrem celebrar amb aquesta exposició tan polida que vàrem fer aquí una mica més avall d'on està mare, els 40 anys, que no m'ho puc ni creure, perquè jo quasi no els tinc, no sé com pot ser, alguna matemàtica falla. 40 anys que ja organitzàvem, jo personalment i tot el poble, pues això, pues imagina't si Sant Josep és música, perquè això és, diguem, la columna vertebral, i després d'això han sortit milions de coses, i una d'elles és que, perquè crec que m'heu cridat avui aquí.
1: Quan mires enrere, estàs content de tot el que ha passat?
0: Content, més que content, moltíssim content i molt satisfet de veure, pues, Sant Josep ha estat un poble pioner amb aquesta ordenança municipal que ha permès fer música, que això és una alegria pel col·lectiu de músics i inclús pels comerciants que poden, previ un tràmit molt simple i molt senzill online, pues sol·licitar per fer música en els seus comerços sense cap trava, complint com compleix tothom, i això és una alegria, pues, això és un poble modèlic.
2: Miquel, nos contabas que tú has cantado aquí en todas las ediciones de este mercado. ¿Qué supone fusionar un mercado de artesanía, de tradiciones, de productos de la tierra, de productos kilómetro cero, con la música? Que la gente venga aquí y descubra además todo lo bueno que tenemos aquí de cantantes y de grupos.
0: Bé, jo crec que això suposa, jo crec que la música és una cosa tan antiga com l'artesania. Ara li deim artesania, però devia haver-hi un punt que era subsistència, que era inventar coses per anar subsistint. I la música també des dels principis pues, d'haver estat una cosa que ha estat per entretenir la gent o per cultivar l'esperit, l'ànima o per expressar sentiments. Jo crec que deu haver anat molt de la mà, sempre, en que per carreteres diferents, i aquí pues, ho hem ajuntat, però em pareix absolutament extraordinari.
2: Nos hablabas de que al final Sant Josep és un municipi pionero en esto de la música, de apostar por la música en directo. También lo es apostar por la música de los grupos locales, que a mí es lo que me parece que tiene todavía más importancia en este caso con Sant Josep és música.
0: Bé, sempre ha estat, per lo menos en les coses que jo he estat involucrat i que m'han deixat parlar, com em va dir una vegada un alcalde, ara faré una anècdota, que estem aquí a les portes de l'Ajuntament, que un regidor li deia a l'alcalde, no, és que Miquel té una idea que vol fer això i vol fer allò i a través al voltant de l'església hi posarà música. I l'alcalde li va contestar, digue-li que sí, que val més dir-li que sí que haver-lo d'aguantar. Ara amb tot això se m'ha oblidat la pregunta, però devia tenir alguna cosa a veure.
3: Els grups locals.
0: Sí. Pues sí, perquè des d'uns primers moments, inclús amb el Sant Pepe Rock, si fixau amb els cartells, pues, sempre, inclús quan hi va començar a haver-hi artistes, una de les condicions imprescindibles era que hi havia d'haver grups locals. I bé, això s'ha mantingut i clar, si conservam lo que tenim aquí, pues segur que serà més fàcil que tot fluya.
2: Y jóvenes también, porque muchos jóvenes vienen abriendo camino. Tú acabas de cumplir 25 años de edad, o sea, eres de estos jóvenes que también estás a estrenar, pero también vienen grupos jóvenes y cantantes jóvenes que tienen un hueco, ¿no? Y que se pueden hacer un hueco.
0: Sí, sí, Sant Josep sempre s'ha dat oportunitat. Inclús me record fa molts anys quan fèiem a Roca Solivera, que després del Covid es va parar, però que qualsevol dia ho tornem a arrencar, una de les premisses eren grups nous. Cada any hi havia d'haver-hi un grup nou i el buscàvem, i això també crec que és una manera de fomentar la música. Sí.
1: Bé, com podràs veure, Miquel, jo porto aquí una camiseta de Pink Floyd. Cuidao, grupo local de Sant Carlos. Com es fa la tria dels músics que actuen aquí, o al Sant Pepe Rock, o al Sant Josep Us Música? Tenen que passar algun tipus de filtro o que toquen bé avant?
0: No, jo crec que és bueno, ara hi ha una associació de músics que té unes normatives, però bueno, això del mercadet, per exemple, no. Jo crec que és no hi ha cap tria. Hi ha l'Ajuntament, els regidors, els assessors de l'Ajuntament i les persones que es cuiden d'això són gent que estan amb el món musical, més o menys, i ja saben els grups que tenen... Sempre hi ha oportunitats de gent jove, però avui ja saben la gent que pot fer sa feina o a qui se li pot donar una oportunitat. Són gent que són tècnics d'això, no hi ha cap pega. Avui en dia tenim... Abans és que era promotor, tècnic, carregaves equip, organitzaves concert, venies les entrades, en el meu cas llavors encara tocava un rato i tot, però ara, gràcies a Déu, tot està... Hi ha tècnics de cultura, doncs tots els ajuntaments, molt bons,

Aquí Sant Josep fantàstics i assessoren en els polítics que venen o en els directius del mercadet o de cada cosa i li diuen ja, i ja sabem, ja sap on...

0: poder disfrutar dels músics d'aquí, que hi ha grans músics, grans músics a l'illa d'Eivissa, grans músics. És una manera també de, aquesta illa que té la fama de la música electrònica per antonomàcia, de donar peu també a altres estils musicals, que potser seria una mica més complicat.
1: Bé, Eivissa, la història de la música d'Eivissa ha hagut moltes canvis, moltes influències, moltes coses. Hi havia... sí, ara aquí tu pareix que em parles com des que ha vengut la música electrònica i tot això. Sí, això, la música electrònica ha set puntera a Eivissa, és puntera al món, i sí que té possibilitats perquè, què sé, te'n vas a un poble perdut d'Estats Units i els dius on està Valladolid o León i no saben on és, però dius Eivissa i ja, ja aixequen els ulls i ja saben tothom on és, i els dius Sant Josep i encara més. Home, Sant Josep aquí que tenim a Esvedrà, la Talaia, la muntanya més alta, tot Ponent, les illes de Ponent, el millor és des de Sabadia, Sant Antoni, fins a la platja d'en Bossa, Sant Josep.
0: A més, si em permets, Miquel, l'illa d'Eivissa, en particular també el municipi de Sant Josep, tenen una tradició. Per exemple, jo porto la camiseta de Pink Floyd, però és que van estar aquí, és que van gravar una pel·lícula i tot.
1: Sí, la pel·lícula Mor, que es va gravar. Que, bueno, no la recomano que la miri molta gent, perquè és una... deu ser per gent molt experta, perquè, bueno, almenys quan sones a música, la pel·lícula sí. És un pèl toston, però... Bueno, no, retiro el que he dit. No a veure amb molt. No a veure...
2: No...
1: Sí, però Sant Josep ha estat influenci de moltes coses i de molts músics. Bueno, si va, ara fa poc va sortint su... Es va reeditar aquella notícia de quan en Mike Oldfield va aparèixer per aquí, no sé si ho vau llegir, que em deia... Algú li devia dir que jo era un promotor, una mica, i ell el que volia era un concert. En aquella època estava al·lucinat, bueno, va comprar una casa a Escovells, i ell volia un concert a Eivissa. I algú li devia dir, parla'm amb Miquel. I llavors em va dar compte que ell era Oldfield i jo era Prats Marí. I ell Mike i jo Miquel. I em va començar a dir, és que som ànimes bessones, tenim que fer... I amb això que estàvem per intentar, no, doncs mira, en Prats Marí i en Prat Vell vàrem estar intentant, però al final no va quadrar, però bueno.
2: No va quadrar, quina llàstima, eh?
1: Bueno, crec que va tenir alguna pega i va decidir anar-se'n d'Eivissa.
2: Què venia ell? Bueno, en Totxol o Sant Germà no, també? La Sali o el
1: Fill? No, la Sali no la vaig arribar a veure mai. Anava rodat unes al·lotes, però ningú... No feia encara de ser sa germana, ninguna. Però no sé que hi hagués algun pecat.
3: Bueno, nos está quedando claro que Miquel Botia, aparte de gran músico con trayectoria, promotor, tal, no puedo imaginarme mejor embajador de Sant Josep. O sea, en apenas 30 segundos nos ha dicho todo lo que podemos ver en Sant Josep, todas las cosas buenas que podemos ver en Sant Josep, todo lo que tenemos en Sant Josep y todavía... Y estoy seguro que además, como buen ibicenco y como buen Josepí, si yo le digo que nos recomiende un sitio, no me lo va a decir. Para que la gente no venga y no se lo quite,
2: no,
3: que eso...
2: No,
1: no, recomanar, yo recomanaría tot Eivissa en general y, bueno, y Formentera y... que és el més...
3: Ves com ha regateado la pregunta i no ha dicho ningún sitio de Sant Josep.
1: No. Però que ja ho he dit abans, si tenim tot Ponent i tenim la muntanya més alta d'Eivissa, la Talaia, vull dir... Puja dalt la Talaia, mires tot el que es veu i tries lloc que vulguis, que n'hi ha de molt polits per tot.
0: I a mi m'agradaria comentar-te també que aquí tenim un dels punts de referència de la música d'Eivissa, que és el Recobert, també, que ha fet molt també per la música d'aquí.
2: I que acaben de complir anys.
1: El Recobert, doncs, enguany acaba de complir 50 anys d'existència i sí, ha estat un lloc emblemàtic, perquè des de quan encara no era tan fàcil com avui en dia organitzar, doncs sempre ha lluitat per tenir música en directe un parell de dies i és, bueno, allí s'ha fet a Roca Solivera. Ui, com es cau...
2: Estamos vivos.
1: Sí. L'Onda Cero, pues cap.
0: Les coses del directe aquí.
2: L'hem salvat, Miquel.
1: Sí, Recobert és un lloc emblemàtic com n'hi ha tants altres, com pot ser a Can Jordi, un altre lloc emblemàtic, o...
2: Efectivament.
1: Sant Josep en general.
0: Sí. Molt bé, doncs, pues, Manu, ja tenim que... Perquè també té pressa que té que anar a muntar coses per aquí, vinga la música... Moltes gràcies, Miquel, una abraçada forta i endavant en tots els esforços que esteu fent perquè la música en general d'Eivissa i en particular de Sant Josep tira endavant.
1: Pues gràcies a vosaltres per estar aquí apoyant aquí el Mercadet i les activitats paral·leles que són com la música, que ha estat la meva feina, la meva passió i la meva activitat sempre, i gràcies a en aquesta casa que estem aquí perquè ens dona ombra fresca i paga tot l'altre.
0: Gràcies.
1: Bueno, lo de paga ha quedat lleig, però bueno, vull dir, organitza.
0: Dona suport moral, també.
1: Dona suport moral, sí, i sí, espiritual.

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I una de les proves que en aquest mercadillo de Sant Josep, aquí estem davant de l'Ajuntament, és molt eclèptic, molt variat, i podem trobar gairebé una mica de tot, és que ara tenim amb naltros a na Carol. Carol, què més has dit?
2: Carol Tur.
1: Carol Tur. Quin apellido més curiós que tens. Deu ser l'única en tota la illa, no?
3: Raro. Sí, no en trobareu molts.
1: No en trobarem molts. Com estàs, Carol? Bon dia.
3: Bon dia, molt bé. Aquí passant els dies dissabte pel matí.
1: Aquestes arracades que porto les has fet tu?
3: Aquestes arracades són meves, sí.
1: Oh, carai, és un artista, eh? També. I les anells també.
3: Mira, està inspirat amb els rifacos, amb els brodats de les pageses.
1: És de veres. Molt bé, molt bé. Escolta, aquí, com diem, al Mercadillo es poden trobar moltes coses. Per valtros és una sortida professional interessant, el que des de les institucions facin el possible per donar a conèixer el vostre producte?
3: Sí, per als artesans és algo important. Vull dir que les institucions ens tinguin en compte, que ens donin facilitats, que organitzin mercats com aquest, que per donar-nos a conèixer.
1: Perquè valtros, si no és aquí, on veneu? Com vens tu?
3: Bé, jo venc a diversos mercats de Silla, però d'artesania pràcticament és aquest i és de Sant Rafel. És dijous per tarda nit, que començarem ara el dia 25.
4: Porque Carol, tu, Carol Tur, joyas, hemos de decirlo, haces joyas como se suele decir, porque no va a hacer espardeñas, si es Carol Tur joyas, tendrá que hacer joyas. ¿Qué tipo de joyas podemos encontrar en tu puesto?
3: En mi puesto. Pues básicamente es joyería hecha en plata 925 y lo que hago es inspirarme en elementos ibicencos, por ejemplo, como los bordados de las pallesas, los rifacus. Tenéis también las figueras de pic, podéis encontrar alguna joya inspirada en los botones ibicencs o un poco para que la gente que lo compre pues también se lleve un pedacito de la isla.
4: Claro, nos has enseñado, les has enseñado a Agus, me has enseñado a mí que llevas anillos, llevas los pendientes. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Porque desgraciadamente el mundo de la artesanía no es lo suficientemente valorado con todo el tiempo que os lleva, el proceso de elaboración. ¿Cómo se lleva a cabo desde el principio hasta, por ejemplo, esos pendientes tan bonitos que llevas?
3: Sí, la verdad que es mucho trabajo para quizás después el beneficio que puedes sacar, porque realmente la gente, hay gente que sí que lo valora, pero hay mucha gente que no. Y yo trabajo desde la materia prima, que es la plata en bruto, que